0: Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el groove de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.
1: Somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: make it worse.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Yeah. Poc i oli. Com ho fèiem abans?
2: Tu saps. Ok.

ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe algebrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No tallo pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
8: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Mario, oi?
9: Creu com una mena de Girl Band.
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Dieu no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
10: Hi ha moltes boybands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discurrito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sentiu de nou, per fi, les nostres tres veus juntes, que és una cosa que molts al chat estàveu aclamant.
2: Sí.
3: Fem, no sé, com un acord entre les tres, no?
1: Va, a la tres. Hòstia. Fem un fa major, va.
4: Sí, clar.
1: Una, dos. No. Sí, sí, una, dos, tres i... Fa! Veieu com sí que l'hem clavada?
5: Una puta mela!
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: tu.
1: El cinema fantàstic torna a Sitges.
2: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
1: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
2: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
1: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
3: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al Gra.
4: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
3: Recapta!
4: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al Gran Recapte dels Bancs dels Aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
5: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
6: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
7: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
8: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
5: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
9: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Escolta, Zicat.
10: Ja comença a fer

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat. La Sala Beckett presenta Torcides, divas desubicades, artistes martiritzades i virtuositat dubtosa en un espectacle de Les Nenes Theater, una de les companyies revelació del panorama estatal. Del 24 d'octubre al 8 de novembre. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per iCat. Linkat.
1: Linkat. Gota arriba al Teatre Nacional de Catalunya. Clown, màgia i teatre físic per descobrir l'origen de tot. L'aigua. Un espectacle familiar, poètic i sorprenent de Txema Muñoz. Premi Max 2026, el millor espectacle de carrer. Gota, del 15 d'octubre a l'1 de novembre al TNC. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat. Escoltes iCat.

0: Escolta, Zicat.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Ok, 3, 2, 1, it's jam.
6: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
7: Jazz Batussi.
8: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
6: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
1: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
0: La tradició es mou si la mous tu.
1: Tota la informació a firamediterrania.cat.
2: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre, inscriu-te a la segona Fira International Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language, confiança màxima.
3: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
1: A ICAT. A ICAT.
2: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A ICAT.
1: A ICAT.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes, a les 9 del matí, és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATMANS, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Escoltes ICAT. Sona Nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a ICAT.

poc a poc es va acostant la data de sortida del nou treball de la nova etapa de Soc un Bohemio. El barceloní Artur Vinyes presentarà el seu nou disc el dia 6 de novembre. Es dirà Manual per Especialistes i de tant en tant és una altra d'aquestes cançons que forma part d'un projecte que han construït tots plegats amb el segell Vida Records, amb un univers proper i honest, capaç de convertir allò més íntim en una història compartida. Un recorregut que obre la porta a la seva nova etapa, amb un so més depurat, essencial i també ambiciós. Més novetats, un altre dels senzills que han aparegut aquesta setmana, el signa el premianenc Max Navarro. Va passar per OT i ara prepara el seu primer àlbum, que té unes quantes cançons en català, per exemple, Amor de pel·lícula. Ja no

de pel·lícula signat per Max Navarro. Després del seu debut en català amb Estrelles, ja té 3 milions de reproduccions i ara presenta aquest nou tema, produït per Roger Rodés també, on reivindica una manera d'estimar sense guió i sobretot sense crèdits finals. Així que l'amor sense aquest imaginari cinematogràfic seria difícil d'afrontar, però aquesta és la història que explica Max Navarro. Més novetats, ara entrem al terreny de la cantautora barcelonina Carla Poc, una artista multidisciplinar i creadora visual que també està avançant el seu proper EP. Es dirà Amor d'Estiu i de moment vol saber com érem.

Es diu Carla Poch i es pregunta com érem junts, un avançament del seu Amor d'estiu que sortirà complet al gener del 2027. És una aposta del segell Ventilador Music de Barcelona que ofereix aquesta producció propera a l'indie pop i que sona ben interessant. I ara el torn és per una antiga concursant d'Eufòria, que es diu Loa, cantant i compositora, que presenta nou senzill, va sortir just ahir, i apunta a buscar una identitat pròpia en el panorama musical català. En aquest tema plasma la complexitat de les relacions sexoafectives d'avui dia, tot plegat travessades per les xarxes, la por al compromís i la necessitat de control, tot plegat des d'una femenina perspectiva i també jove. De fet, ella es defineix així. Un estil d'afropop d'una cantant que és jove, negra, LGTB i catalana.

De Mar també, igual que el Max Navarro, ella és Loa Ansa i presenta aquest tema Per Barcelona, una peça en la qual apunta un afrobeat comercial amb accents d'R&B i també de pop, i tot plegat jugant en català però també en castellà i anglès i reflectint la situació d'aquesta Barcelona d'avui en dia. Una altra veu també emergent és la d'Aina Reig, en aquest cas des de Girona, i fent un crit a l'esperança titulat No és massa tard. És també l'avançament del seu nou treball.

Preparant nou treball després de debutar el 2022 amb Essències. Ara treballa en un disc que ha de sortir els propers mesos i diu que ser artista no és fàcil i que moltes vegades la passió pot transformar-se en obsessió i que l'obsessió s'acaba també convertint en toxicitat. Però al final diu que mai serà tard per reconstruir una relació. El torn ara és per una santcugatenca, Júlia Català, que també avança les cançons d'un EP que ha de publicar al llarg dels propers mesos, el 2027, i en aquest cas el segell de Lyrics apunta cap a Sense Fi.

Després de construir el seu univers entre el pop i l'R&B, amb treballs anteriors com els 16 minuts de pausa, aquesta cantant, compositora i productora de Sant Cugat del Vallès obre nova etapa, que mira cap al passat, però sobretot cap al futur, sense fi.

Júlia Català i aquest Sense Fi, també amb el segell d'identitat a la producció de Roger Rodés, un personatge que hem sentit en algunes d'aquestes cançons que han obert avui al programa. Hem sentit unes quantes veus, moltes d'elles femenines, de l'escena emergent catalana, Júlia Català, ara mateix, Aina Reig, Lua, Carla Poc, Max Navarro o Soc un Bohemio. I ara és el torn de presentar-vos el que n'ha quedat d'una banda que es deien Tancat per Defunció. No sé si us la recordareu, però era una banda que va néixer l'any 86 a Sabadell, van situar-se dins l'òrbita del rock català i era un grup liderat per Jaume Papell. Van publicar 3 àlbums i després es van desfer. Però què n'ha quedat? Doncs ara mateix el seu exguitarrista, Carles Argelaguet, publica just la setmana que ve, el dia 15, el seu primer disc en solitari, amb 15 cançons d'autor. I atenció, perquè el cantant Jaume Papell també anuncia primer disc en solitari el proper 4 de desembre amb un vinil. Per tant, una resurrecció després d'aquest Tancat per Defunció que ara mateix sentirem amb la veu i la guitarra de Carles Argelaguet. Mentre arriba el disc, aquest és un avançament, Quina merda és aquesta, així directe.

amb fusta, un artista amb fusta, és aquest Carles Argelaguet, que ens presenta el seu disc en solitari, un avançament d'aquest disc que sortirà el dia 15, amb ironia, amor, memòria, mirada crítica sobre la realitat, i aquest tema que es diu Quina merda és aquesta és una de les peces més contundents de l'àlbum. Si esteu escoltant la lletra, sentireu que parla des del punt de vista d'un animal en una corrida de toros. La cançó adopta aquest registre tens i dramàtic per convertir-se en una denúncia explícita de la tauromàquia.

I ara, posats ja a escoltar guitarres en aquest bloc de novetats de la setmana, connectem amb una banda que va passar pel Sona Nou, va ser semifinalista 2023, fa 3 anys. Es diuen Montflorit i acaben d'avançar un nou senzill del treball que publicarà el mes de novembre i que es titularà Només el que s'acaba és per sempre. És una caiguda lliure. Són Montflorit i saben fer florir la bellesa del pop amb la contundència del ritme. Des de Cerdanyola del Vallès, caiguda lliure.

0: El disc de la setmana.
1: Som en territori de guitarres, de rock, i ara el disc de la setmana és per l'Eloi, el Joan Manuel, l'Uri i el Nil, els integrants d'un projecte anomenat Joia, que presenta el seu disc de debut anomenat Les Hores Mortes. Neix de rescatar les cançons que s'havien anat acumulant en un calaix i són una banda de Barcelona de l'escena alternativa que destaca per un so a cavall entre el rock, l'emo i l'indie. Grup que aposta per l'autogestió i l'esperit del fes-t'ho tu mateix, a l'hora de compondre, també de produir o de dissenyar la seva pròpia identitat visual. I tot plegat per la necessitat de fer-ho al costat dels amics. Aquesta banda ens presenta tres temes i sonen d'aquesta manera. El primer tall, Riu Avall, va ser gravat a l'estudi El Colmado, Barcelona, per Vidal Soler, al març i l'abril del 26.

Així són la contundència dels Joia, un grup que naufraga entre la cridòria i la intensitat de la veu particular de l'Eloi Sallés. L'emoció de les seves lletres, una combinació perfecta per poder-la gaudir entre la intimitat dels auriculars com també en directe. Tot plegat, una sensació, diuen, que es crea i que s'assembla més a una celebració comunitària al voltant de la música que no pas a un concert a l'ús. Diu que si poséssim Extremoduro, Basement, Nueva Vulcano o Title Fight en una batedora, segurament no en sortiria Joia, perquè, tot i que són algun dels seus referents, sonen frescos, originals i contundents. Un altre exemple del seu àlbum, Les Hores Mortes, és aquesta suma d'energia i sensibilitat, seny i rauxa, tot en cap vent no mou.

El 2006 és l'any dels Joia. Després de fer més de 20 bolos l'any passat, enguany han passat la primera fila amb una meitat d'any entre escenaris i estudi, on han preparat aquest seu primer disc. Un àlbum que s'entén com una gran carta de presentació d'un altre dels grups més interessants d'aquesta nova escena del rock i l'underground català. Són els Joia, i estem avui destacant aquest disc com l'àlbum de la setmana, el Sona Nou. Un disc que comença amb una introducció, amb una declaració d'intencions de la poeta Montserrat Abelló. M'estimo tant la vida que la faig meva moltes vegades. I que es tanca amb una cita de Maria Rovira, Oye Sherman, dient: el record és bonic i torno, el present és amarg, l'estudio, el futur és incert, l'espero, el passat és fosc, n'aprenc. Són tots els encares.

0: Estrenes de la setmana.
1: És el moment ara de repassar, de presentar-vos 6 àlbums en català que han aparegut just aquesta última setmana. I comencem amb un artista que va passar pel Sona Nou i va ser guanyadora del Premi Cases de la Música l'any 2022. Es diu Aina Coda, Aina Nogueroles. Ella és de Polinyà de Xúquer, al País Valencià, i acaba de presentar un nou EP titulat La Gata. És un àlbum que ha treballat amb el seu DJ i productor, Adam González, i on ens presenta una proposta en què el rap torna a ser el punt de partida per explorar sonoritats que van del Jersey Club al Drumless, passant pel pop i pel boom bap. Un treball que combina crítica, vulnerabilitat, humor i reafirmació artística a través de diferents escenes de la vida quotidiana. Us hem triat un tall que titula Plàstic. I aquí trobem aquesta Aina Coda en format gatessa, en la qual ens presenta la seva voluntat d'experimentació total.

impactant el nou EP d'Aina Coda. Des del País Valencià es diu La Gata i ens presenta una artista absolutament directa, despentinada, provocadora i a la vegada compromesa amb traps... jungles i hip-hop tot plegat, amb una capacitat per obrir-se camí entre la música, el periodisme i també els pisos cars. I a l'escena urbana, el que també acaba de sortir aquesta setmana és el nou EP de Ulli Santa Fe i l'Amliqui. Es diu Bruixes 2 i això és La Daurada.

curiosa combinació d'Uri Santa Fe, nascut al Moianès, a Moià, i el seu productor i DJ, l'Amliki, que va néixer a Casablanca, al Marroc. Junts han fet aquesta daurada, dedicat a la Costa Daurada, amb una peça lluminosa per fora, però vulnerable per dins. Una cançó feta per sonar de camí a la platja, amb el mar de fons i amb alguna història encara pendent d'oblidar. Més novetats, més discos que han aparegut aquesta setmana, ara és la cantautora pop manresana Sara Roy. Sara Roy, que l'hem d'anar a buscar, per exemple, va començar al món de la música a l'etapa 2012-2017, quan era cantant de Macedònia, la tercera generació de Fruites Macedònia, amb el Dani Comas al davant, i també parella de Miqui Núñez. Ara presenta tercer disc, es diu Per si s'acaba el món. També parla d'un món complicat, entre tanta merda.

0: ser l'escuma blanca de la teva cervesa, perquè no embriaga i fa lluir l'estrella. Voldria ser l'avís de la conversa, perquè no promet ni dictamina sentència. Voldria ser la creu vermella per dar-te preferència davant de qualsevol emergència. I no saps com em dol pintar-me els ulls i no aconseguir la mirada de la Gioconda. Però què carai, si la Gioconda no es pintava.
1: Sara Roy, entre tanta merda, per si s'acaba el món. La seva veu i guitarra deixen entreveure l'esposa i frustracions amb lletres sinceres i reivindicatives, tot plegat fruit d'un treball orgànic i també terapèutic que va a la recerca de la calma i la reconnexió davant el pas del temps i d'un món cada cop més hostil. I atenció, perquè aquest àlbum ha tingut les col·laboracions d'Ivet Nadal, Judit Nederman i Pau Figueres, tres estrelles de la cançó d'autor que situen a Sara Roy com una veu cada cop més madura en aquesta escena de la cançó d'autor.
2: Digue'm què és el que vols dir.
1: I qui us volem presentar ara és Claró. Ella és Clara Serratós, una barcelonina que just ha fet 24 anys i que vam conèixer el Sona Nou del 2024. Acaba de presentar el seu primer llarga durada, un disc produït per Fusta Records que es diu Blau Marí. I és un disc que fa referència al fons del mar i al cel de nit. Un espai d'incertesa on tot sembla possible, com aquestes declaracions inesperades.

0: L'àlbum de debut de Claró, que parla de vincles, de pèrdua, transformació i de quotidianitat, i que recorda aquests paisatges sonors que van de la calidesa de la guitarra acústica al lap estil, amb textures crues i també guitarres distorsionades. Tot plegat per escoltar aquest tema que es deia Declaracions inesperades, que té també un punt d'ironia. I ara sí que ja som al recte final per presentar-vos un valencià, un home també que ja porta uns quants treballs a les espatlles, es diu Tomàs de los Santos i acaba d'enllestir el seu àlbum titulat Fang i Roses. Aquesta cançó, que ha titulat Camps d'arròs per sempre, és una història personal, però també del món. Aquí és una manera d'explicar com serà aquest àlbum, que és especialment íntim.
1: Camps d'arròs per sempre, desollant el mar.

La veu i la guitarra de Tomàs de los Santos, que presenta aquest àlbum el 10 de novembre al Teatre Thalia de València. I marxem amb una veu ben especial, Marina Herlop, aquesta artista nascuda a Piera l'any 92, pianista, cantant, compositora i productora musical catalana, que és una de les veus més singulars i també internacionals de la música experimental d'avantguarda i d'electrònica de casa nostra. Marina Herlop presenta un àlbum titulat Ja, Ja. Juga amb el llenguatge, amb aquesta llengua inventada, i a la vegada presenta una obra captivadora, laberíntica, una mena de sudoku gegant, que és un viatge en la qual es deixa guiar per la voluntat de reinventar el mite i empoderar l'oient. Aquí vas volant i marxem volant amb ella. Tanquem edició amb aquest sona nou. I, com sempre, Josep Maria Campillo, vies de so i muntatge musical, Lluís Andrau, qui us ha parlat. I aquesta, Marina Herlop.

Déu-n'hi-do, eh? Quins sacsets, quina alegria. És l'Erar, la nova popstar, gaudint del seu ascens ara del planeta amb el Brand New Channels. Què tal, com esteu? Bon dia, benvinguts a Aquest Weekend. És dissabte 10 d'octubre i aquí ara que et porto la nova de Venus.

0: Escoltes ICAT.
1: Yeah, poc ioli. Com ho fèiem abans? Ho saps. Ok.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per iCat.
0: Linkat.
3: Si a iCat els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
4: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
5: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
4: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
6: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
4: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a iCat.
7: La meva mentida.
3: iCat, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
6: El concert
8: de la teva vida.
9: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
10: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
11: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
10: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
11: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.

I tardes, guerreres, a aquest weekend amb els amics d'en Perau i el Comboi i més talent local ara amb les veus en perfecta sintonia de Triquell i Maria Jaume.

0: Escoltes ICAT. Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
1: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
2: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
3: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
4: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
1: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
5: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
6: Aquesta setmana, pista de ball catalana i una hora d'electrònica top feta a casa.
7: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Sentiments a flor de pell amb el segurament d'estimo dels Amics de les Arts. El pròxim 24 d'octubre els tindreu en concert a la sala Estroica de Manresa.
1: I cat!
0: Ben motivats, seguim amb Adela, dels plats forts que tindrem el Primavera Sound de l'any que ve, del 2027. Això és... Hey,

surfejant emocions a l'Aquest Weekend i també una onada més amb la música de Massalles. I aquí seguim prenent el pols al cap de setmana amb el ritme de la família de Sabadell, 31 FAM.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
2: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la guerra civil. Ara, a les llibreries.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
5: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
6: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
7: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
6: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
6: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. Crec la meva
5: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
7: El concert
8: de la teva vida.

Cançons immortals que han marcat a tota una generació. Niles Barkley amb el Crazy. I embogim ara amb una altra de les cançons amb el que anticipa el nou disc en solitari, Arnau Bellver.

0: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc. Take me back to that summer floor.
2: Shoes off, hard on. Aquesta setmana, pista de ball catalana i una hora d'electrònica top feta a casa.
3: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

ritmes reivindicatius i combatents, dos dels grups més reconeixibles de la música en valencià, el Sapena i el So amb Santuari. I ben motivats, avancem a l'Iquet Weekend amb una de les veus més reconeixibles del know-house europeu, Jesse, amb el Get This Started.

Així de forts, anem estrenant un altre al teu costat a aquest weekend amb aquest bombasso de Madison Beer, el Yes Baby. I de l'Empordà ara ens cau l'energia dels Clima, que ens recorden amb aquest tema, que compartir sempre suma. Ho faig amb tu.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.
7: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
8: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
1: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
9: Jazz Batussi.
10: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
3: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana, pista de ball catalana i una hora d'electrònica top feta a casa. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

Lau Gibert, amb la sort de cara, tocant un dia més el seu amulet musical. I ben enèrgic, seguim a l'Icat Weekend compartint el So House des de Noruega, de Bausa, Lose Myself.

0: Escolta, Zicat.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici,

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Dead Boy!

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Jo és que personalment estic cansada i he de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Escoltes i cas.

i Cat Weekend.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Estimo... Que ella es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulà, eternes fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
6: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
7: Escoltes i cas.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat.
1: Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per iCat.
2: Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat.
3: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
4: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: Escoltes iCat.

Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
3: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
4: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
5: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Escoltes, ICAT.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
6: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
5: Linkat. Linkat. Aica.
7: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
8: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
9: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
10: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
7: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
11: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Escoltes ICAT.

0: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
4: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, ui, qui...
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck.
6: La millor música electrònica del planeta Terra, ai, cat. Beats per minut, amb Òscar Broc. Take me back to that summer floor.
7: Shoes off, hard on. Aquesta setmana, pista de ball catalana i una hora d'electrònica top feta a casa.
5: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
3: A ICAT.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat.
1: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
2: Sabeu que ha tornat a les tardes d'iCat?
3: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
4: Però si no heu ni marxat.
2: Calla, veu d'iCat.
3: Sí, que ens talles el rotllo.
2: Tenim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
3: I que sempre et renyin per dir alguna marranada.
2: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de...

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
2: El concert
3: de la teva vida.
4: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: I think I might.
1: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
2: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
3: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
2: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
2: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
1: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
2: de la teva vida.
4: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
5: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
5: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
5: Apialia, la força de vendre junts.
6: Escoltes i cats.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Un concert que durarà anys.
4: Hem vingut a l'Estadi Olímpic per veure-hi elefants volant.
5: Tinc un cel i un infern a dins.
1: Oques Grasses s'acomiada dels escenaris a l'Estadi Olímpic el dissabte 10 d'octubre.
2: Viu-lo en directe a ICAT com si fossis a la pista de Montjuïc.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT.
4: Perquè hi ha nits que no s'expliquen, es viuen.
3: I aquesta la viurem en directe a ICAT.
5: La meva mentida.
0: ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
6: Linkat.
7: Linkat.
6: El teu enllaç amb la cultura
7: a ICAT.
6: A ICAT. El Teatre Eòlia, Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris. Una celebració del cos, del desig i de la lluita. Una festa poètica, punk i tendra que connecta amb totes les persones. Del 22 d'octubre al 8 de novembre, Holgorio, amb dramatúrgia i direcció de l'Ali Álvarez i la interpretació d'Alicia Reyero. Més informació a teatreolia.cat. Recomanat per ICAT.
7: Linkat.
6: Linkat.
7: A ICAT.
6: A ICAT.

0: ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
1: Escolta, Zicat.

La primera ha estat per la Lau Gibert, un dissabte en què a partir de les 8 viurem en directe l'últim concert d'Oques Grasses. Però abans també compartirem música aquí a l'ICAT Weekend d'abril, Guillem Bautista, Dominic Fike o ara Van.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
2: El concert
3: de la teva vida.
4: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
5: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
6: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
7: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
4: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
8: Vèrtex, amb Ramon Pellicer, diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc

0: En català per consoles, de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
1: Escoltes, ICAT.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. iCat. Serialitzados, Festival de Sèries de Barcelona, amb convidats com Stephen Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who, Ferran Adrià, Carmen Machi, David Verdaguer, Berta Prieto, homenatge a Nissaga de Poder, estrena de Matar a un oso, In vitro, Celeste 2 i més de 35 sèries inèdites. Del 19 al 28 d'octubre. Més informació a serialitzados.com. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. Aika, aika.

I així hem estrenat una hora més de música amb Adela, una de les dones que seran cap de cartell del Primavera Sound 2027. Seguim amb més música i més històries. A punt, Mamaduixa amb Nen Petit.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

estamos al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau ben salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat. Escoltes iCat.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove, sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vols de mi que sembleu més joves del que
4: sou? Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No tallo pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
8: Mario, la bandera de Girl Band.
0: Deies Mario, oi?
9: Creu com una mena de Girl Band.
10: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no i no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discurso.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
13: 16 d'octubre, la data de publicació del nou treball d'Al·lèrgiques al pol·len. I així, amb energia i amb una onada d'aire fresc, arriben des del Vallès, Martí Pérez.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
4: de la teva vida.
5: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes, a les 9 del matí, és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

Una química innegable que s'ha traduït en aquesta cançó amb Nil Moliner i els germans Serrasolses. Ginestar, i deixa'ns acompanyar-te també amb Rosalia.

I en menys d'una hora podràs viure en directe aquí a ICAT en l'últim concert d'Oques Grasses des de l'Estadi Olímpic. Però abans també una mica de Soc un Bohemio. Sí.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Humanoid.
3: Oi!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
8: Sabeu que ha tornat a les tardes d'ICAT?
9: L'Alberto i la Gala, que som una passada.
10: Però si no heu ni marxat.
8: Calla, veu d'ICAT.
9: Sí, que ens talles el rotllo.
8: Venim amb moltes ganes de rebentar la temporada.
9: I que sempre ens renyin per dir alguna marranada.
8: De 3 a 5 de la tarda és l'hora de la migdia.

Doncs així de bé sona aquesta revisió que n'ha fet l'Alba Morena de tot un hit dels Manel al mar. I continuem celebrant aquest dissabte amb MGK.

0: Si a ICAT els hem acompanyat des de l'inici, també ho hem de fer en el seu comiat.
1: Arriba l'adeu d'Oques Grasses.
2: L'última oportunitat per cantar en directe els himnes que han marcat la dècada.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Si no ets una de les 40.000 persones que té entrada per l'últim concert de la història d'Oques Grasses, posa la ràdio.
1: Dissabte, 10 d'octubre, a les 8 del vespre, l'últim concert d'Oques Grasses en directe a ICAT. La meva
0: mentida. ICAT, més de 20 anys amb l'escena musical catalana.
3: El concert
1: de la teva vida.
4: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
5: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
6: Jazz Batussi.
7: El cantant i guitarrista Lead Belly va fugir de la presó en més d'una ocasió, però va ser la música que el va alliberar definitivament de la vida penitenciària. Amb el temps es va convertir en tota una inspiració per músics de generacions venidores. Aquesta setmana farem un repàs del seu cançoner.
5: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

Una més que t'hem punxat a Alicat Weekend amb Lluc i Valverde. I en res, a partir de les 8, seguirem en directe aquí a ICAT, el concert d'Oques Grasses, des de l'Estadi Olímpic, amb Frank Lluís i l'Aina Ostrell. Anem a posar-hi també a Bruno Mars, Aixa Smite.

0: i Cat en concert.
1: Bona tarda, dissabte 10 d'octubre. L'últim deliri d'Oques Grasses el viurem en directe aquí a ICAT. Última nit per celebrar la seva música, cantar les seves cançons i acomiadar com es mereixen una de les bandes catalanes més estimades dels últims anys. Aquí a la ràdio ho tenim ja tot a punt, però per saber com s'està vivint tot plegat des de dins, marxem fins a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on ja tenim els dos companys d'ICAT, el Frank Lluís Giró, que ara mateix crec que està enfeinat, però també tenim l'Aina Ostrell. Aina, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, molts nervis, no, ja?
2: Moltíssims, ni t'ho explico. Com bé comentaves, ja sabeu que des d'ICAT us acompanyarem durant tot el concert i durant les properes 3 hores retransmetent tot el que passi a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona en aquest programa especial on viurem plegats l'últim concert de la història d'Oques Grasses. Paraules majors, això, Josep Maria?
1: Bueno, suposo que ja a aquestes hores es respira a l'ambient que la d'avui serà una nit molt especial, molt històrica.
2: Una nit que no oblidarem mai, per això nosaltres avui a ICAT som aquí, per seguir-la. I res, suposo que em fas el relleu i continuem el concert des d'aquí. Hi ha moltíssims nervis i molta il·lusió, ja que es tracta d'un concert molt especial, l'últim d'aquests 4 concerts en aquest estadi, que ha plegat centenars de milers de fans. Una autèntica fita històrica que, evidentment, havíem de seguir de ben a prop aquí, a l'antena d'ICAT.
1: I tant.
2: I, clar, aquest especial d'ICAT no el faré pas jo sol, evidentment, ni amb tu, Josep Maria. De fet, us estareu preguntant, com deies tu, on és en Frank? En Frank Lluís Giró, l'altre membre de la icònica parella del Nota de Veu, doncs ell està caçant els últims fans superprivilegiats que gaudiran d'aquest concert tan i tan únic, amb aquestes entrades tan complicades d'aconseguir que avui hem conegut aquests fans que les han obtingudes. De seguida hi anirem perquè hem pogut parlar amb ells, però abans cal donar les gràcies a tota la gent que fa possible que estiguem fent aquest programa aquí avui, a l'equip tècnic, en Martí Cuní, aquí amb nosaltres, evidentment a l'estudi dedicat, ja l'heu sentit, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, en Josep Maria Palau, la Rosa Massaguer a la producció i la gent de control central que, com sempre, no se'n perden ni una. L'Estadi Olímpic ja està molt ple i, per tant, què et sembla, Josep Maria, si per fer passar els nervis una mica abans del concert sentim una miqueta d'Oques Grasses i anem a córrer pels camps?
1: Som-hi.

0: Aquesta cançó que sentim és Corre pels camps, un dels himnes de l'últim disc d'Oques Grasses, Fruit del deliri. I, de fet, ja fa unes quantes hores que correm per aquí, nosaltres, per l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. I només d'arribar hem topat amb gent molt i molt puntual, que a primera hora de la tarda ja eren per aquí, amb molts nervis, amb moltes samarretes d'Oques Grasses de tots els colors i amb totes les frases mítiques del grup. I, evidentment, els hem demanat pel concert i per les cançons que esperen sentir-hi.
1: Som una colla d'amics que venim des del Penedès. No sé, hi havia un comando buscant entrades i al final dos de nosaltres em van aconseguir i van dir, doncs som-hi. No, a mi totes les xarxes que tenia estaven plenes del concert d'Oques, anaves passant Instastories i tot eren concert d'Oques, el setlist per tot arreu, llavors tenim molts spoilers, però bueno, hem intentat no veure res i anar amb la sorpresa. A mi m'agrada molt, la que més il·lusió em fa és molta tralla.
2: No sé, a mi m'agradaria molt sentir, no ho sé, potser Inevitable, Fruit del deliri, i alguna potser més de les antigues, de les dels primers discs. Però sí que recordo haver anat a algun concert quan abans tocaven a les festes majors dels pobles, que potser no els coneixia tanta gent i que érem quatre gats, i potser són els que més recordo com del principi, quan començàvem a sortir i així. Home, a veure, no ho sé, potser avui que és l'últim de veritat, potser hi haurà algun moment així emocionant segurament. De pell de gallina i veure potser tanta gent cantant en català, ostres, no ho sé, jo crec que ho processarem d'aquí uns dies, quan haguem viscut doncs tot això, perquè el que sí que sabem és que tot plegat és un espectacle, no? I ho acabarem de processar, suposo, en algun moment.
3: Pues mira, Talismà em fa il·lusió, després la gent que estimo és molt típica però també fa moltes ganes, i no sé, Elefants, aquestes així, més noves.
4: Hi ha alguna cançó que si no la fessin realment et sabria greu i diries, hòstia, per favor, necessito que facin avui aquesta aquí a l'estadi?
3: Doncs ho estàvem parlant aquest matí i dèiem Més likes, que no sabem, no tenim gaire clar si la faran, però em faria molta il·lusió que la fessin, i si no la fan em sabrà greu, però... Té moltes col·laboracions, llavors. Estaria molt bé, ja que és l'últim, que ja que és una sorpresa així d'algun convidat, no sé, per exemple, dèiem la Julieta, ja que té algun convidat que tingui col·laboració, estaria bé.
5: Des de Fans del Sol, perquè abans érem molt petits nosaltres, llavors Fans del Sol vaig començar a escoltar i llavors per la pandèmia em vaig començar a ficar els discos anteriors i després me'n recordo quan va sortir el de La gent que estimo i això, el següent, que em vaig quedar fins a les 12 de la nit a escoltar-lo i això l'endemà tenia en classe, però vaig dir allà ja era molt fan, ja tenia dues samarretes i totes aquestes coses. Clar, Fans del Sol és el primer poder i poder com a complet, com a totes les cançons Fans del Sol. El següent, el de La gent que estimo, també és un que ja és com que ja estava considerat com a fan, em considerava ja fan allà i llavors em feia molta il·lusió totes les cançons, i potser Elefants, que és la meva cançó preferida, està dins d'aquell disc. Estaria espectacular. Focs Artificials suposo que n'hi haurà, perquè he intentat no fer spoilers dels altres dies, però allò que passa és la història i veus hi ha Focs Artificials, per tant n'hi ha hagut dels altres dies, suposo que avui també n'hi haurà, i home, el Montero en podria muntar alguna, que està bastant volat, i si algú és capaç de fer alguna cosa així és el Montero. No ho sé, i molts grups han anat tornant ara, llavors dependrà, no sé si dependrà també de la seva estabilitat econòmica, perquè molts grups tornen perquè no necessiten recaudar una altra vegada. Jo dic que a mi aquests retorns és com que em fan il·lusió, però no a la vegada, perquè em sembla que perd la seva essència i que ja fa molts anys que ja has passat un dol i ara tornar-hi és com... no toca, però bueno, si tornen hi anirem.

0: Giró. Com estàs, Frank? Bon vespre.
1: Doncs molt bé, Aina, bon vespre. Molt emocionat, molt content de ser aquí amb tu, de poder saludar a tanta gent que avui m'imagino a l'altra banda de la ràdio, perquè, clar, aquest concert sabem que va generar molt d'interès, molta demanda, que l'oferta va arribar fins on va arribar,
0: sí, clar,
1: i que, per tant, hi ha més persones a Catalunya avui amb ganes de ser a l'Olímpic que no pas persones que estan ara entrant a l'estadi.
0: Per això retransmetem aquest concert a través d'ICAT, com ha de ser. I escolta'm una cosa, es pot saber on eres? Perquè ha començat el programa i jo no t'he vist.
1: Com diria la gent dels experts, la deixació de funcions.
0: Sí, exacte, tal
1: però
0: qual.
1: Estava empaitant gent pels budells de l'estadi. Mira, m'han posat un braçalet que tu no tens.
0: És que com t'agrada fer passadissos.
1: He vist en Miquel Rojo, vist en Joan Borràs,
0: també,
1: dos dels integrants d'Oques Grasses, i he pogut parlar amb gent molt top que ja està buscant la seva localitat dins d'aquest recinte.
0: Amb qui, amb qui?
1: Dóna-li pas tu. Parla amb el Frank del passat i sabràs amb qui era fa una estona.
0: D'acord. Frank del passat, explica'm amb qui ets ara mateix.
1: No s'ha volgut perdre tampoc el comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Montjuïc, a Barcelona. El president de la Generalitat, Salvador Illa. Bona tarda, bon vespre, president.
2: Bona tarda, bon vespre.
1: Un dia molt emocionant, avui realment fa goig. Ara mateix l'estadi és a punt de començar el concert. Aquí hi ha milers de persones que venen a dir adéu a un grup que deixarà orfe l'escena musical catalana, també.
2: Venen a dir adéu i venim a dir gràcies, també, per tot el que ens deixen, tot el llegat, les bones estones que ens han fet passar, i a reconèixer la seva aportació, que ha estat clau en aquestes darreres dues dècades a la música catalana.
1: També el que podem enterrar avui és la idea aquella de que cal canviar d'idioma per arribar a més gent, segurament. Oques ho ha demostrat. Més gent de la que han portat ells cantant en català és impossible.
2: És la prova del nou, de que en català es pot cantar en català i un pui estadis.
1: Moltes gràcies i a passar-s'ho bé.
2: Moltes gràcies, bona nit a tothom.
3: Amunt, si encara hi ets, és un plaer.
1: Al·lucinant.
0: Què vols dir?
1: Doncs que estava allà, que som un nen petit, és a dir, els 1.

0: si encara hi ets.
1: Mola molt ser a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc i trobar-se músics que venen a veure també aquest comiat d'Oques Grasses. Hem vist VIPs, Aina, hem vist en Pep Guardiola.
2: L'hem vist, i tant, entrant a la llotja.
1: Que entrava més a les 4 de la tarda, ens imaginem que per un tema de que ningú el cassés pel carrer.
2: Home, s'entén, eh?
1: S'entén, s'entén. I ens hem trobat també en Joan Enric Barceló, que és un dels components dels Amics de les Arts, que és molt maco i s'ha aturat a atendre'ns, que hagués pogut fer veure que no ens veia, perquè ens ha enganxat a contrallum.
3: Sí, sí, totalment.
1: I tot i així, un, ens ha conegut, i dos, s'ha quedat, cosa que l'honora. Joan Enric, amb quin ànim vens, com a fan?
4: Estic molt il·lusionat, perquè jo sóc dels fans del principi. No ben bé del segon disc, els vaig conèixer. Petxina Lliure, tot aquest repertori tan antic, jo vaig enganxar-me en aquest punt. Inclús els vam portar fa molt de temps en un festival que muntàvem a Barcelona, que es deia Encisat, a l'estat de Sant Andreu. Els havíem portat amb teatre, i recordo conèixer en Josep i el baixista en Guillem, i bueno, començar, diguéssim, aquí la nostra relació de col·leguisme de feina, diguéssim. I avui em fa molta il·lusió que hagin arribat on han arribat, que siguin aquí i que ho celebrem d'aquesta manera.
1: Tu, com a músic, com a fan, com a persona que ja fa uns quants anys que trepitja aquest país i puja molts escenaris, ens ajudaries a entendre com s'ho ha fet Oques Grasses per acabar omplint 4 estadis? Que és una barrabassada, no sé, com una casa de pagès, però és que es queda molt petita la casa de pagès al costat d'això.
4: Jo, clar, si ho sapigués...
1: Reproduiries la fórmula!
4: El mètode, però crec que s'ajunten moltes coses. Una és que un grup, quan portes 3 o 4 discos, hi ha un moment que pots encarar ja el declivi o pots reinventar-te. Crec que a partir de Fans del Sol fan una cosa diferent, i que això fa que, sense perdre l'essència, diguéssim, els hi obri cap a nous públics, que en aquell moment era molt de nínxol. Quan feien reggae i feien una cosa molt mestissa, era molt de nínxol. Això és una cosa, jo crec. I llavors també el fet d'encadenar 3 discos seguits amb, de les 12 cançons que tenen, 5 o 6 són inapel·lables, això també és superdifícil, perquè normalment apostes coses a 2, 3, 4 cançons, però que en tinguis 6 o 7 a cada disco, com a mínim, que són boníssimes, no es veu. I això, lligat a aquest efecte ascendent de dir, hòstia, que es munten un show amb Fill del Deliri que no s'ha vist mai a Catalunya, i la gent crec que volia veure l'experiència més enllà del concert, de dir, vull veure això que han muntat, que va ser molt guapo, i la sonografia i tot. S'ha anat ajuntant tot, i crec que, clar, si li sumes al final, de dir, no, és que pleguem, és que som un grup que en el seu apogeu total plegarem, doncs, clar, o sigui, se junten amb castellà, diu, ganes de comer, no? És boom, explota i passa això que ha passat avui.
1: I tu, que fa anys que t'hi dediques, com es paeix això, per exemple? I et tiraré floretes, no sé si us ho he dit, però recordo fa 2, 3, 4, 5 anys, és que, clar, el temps passa molt ràpid. Un mercat de música Viva de Vic.
4: Sí.
1: Escenari de Plaça Major. Jo recordo allà, no sé, 3.000, 4.000 persones cantant les vostres cançons i pensar, uau, putos Amics de les Arts, la de cançons que tenen, que aquí hi ha milers de persones que els hi canten totes. Clar, si això et passa a l'Estadi Olímpic amb 55.000, tu aquella nit pots arribar a dormir? És a dir, com ho atemperes, això? Com ho paeixes?
4: A mi em costa molt dormir el dia... O sigui, a la nit d'un concert em costa molt. Si ha anat molt bé i s'ha sigut un concert d'aquests com el que serà avui, o sigui, no n'he viscut cap igual, però vull dir que semblant, diguéssim, un Canet Rock, una Plaça Major de Vic, són concerts que et pugen molt l'adrenalina. I avui, clar, s'ajunta a més el fet de ser l'últim de l'últim. O sigui, avui sí que no n'hi ha més. Llavors, jo quan acabo sempre una gira, sempre em foto farts de plorar, perquè hi ha com una sensació de final d'etapa, de que has remat molt, recordes el que has fet de promoció, de disco, de gravació, els merders amb què has tingut, perquè clar, tot és molt maco pujar en un escenari, perquè hi ha una sèrie de merders, i aquesta gent, pobrets, els dilluns es havien menjat un merder amb el fet de no poder actuar, i que els primers que van passar malament segur que van ser ells, no? Bueno, sempre hi ha moltes coses en una gira que has d'anar surfejant i has d'anar orquestrant desastres una mica, saps? I llavors quan arriba al final surt bé i funciona, uau, hi ha com una mena de relief total que avui jo crec que serà ja catàrtic. Crec, eh? No sé, em fa l'efecte.
1: Saps què passa? Que jo cada dia faig ràdio amb l'Aina Ostrell, que s'està 2 hores garlant de dilluns a dijous cada tarda al Nota de Veu, però és posar-li un Amic de les Arts al davant i la desarmes. És que aquesta dona, t'ho juro. Aina, pots parlar o no?
2: Sí, que puc, però no me xerres molt.
1: Ja, també, disculpes.
4: Aina, va venir un concert fa molt pocs dies.
1: Sí, a Sant Cugat.
4: La vaig fitxar a segona o tercera fila.
1: Em va estar insistint, sí, no? Em va estar insistint per anar-hi, però no m'anava bé. Era l'obertura del Petits Camaleons.
4: Sí. Sí, que llavors vam,
1: no, que llavors van cancel·lar.
4: Clar, a veure si es pot això tornar a fer algun moment o què, però va ser molt xulo. A més, va haver coses molt divertides, com la gent va muntar un pilar a dins del, de l'auditori.
1: Sí, era indoor, això.
4: Sí, sí, sí, però una cosa molt pilar de dos. Un pilar modest.
2: Bé, però... les butaques, tampoc
1: el, que, el que l'espai permetia, també.
4: I, exacte, però va ser molt xulo. Aquests concerts són molt macos i aquests festivals que el que fan és generar públic nou i acostar això generacions, no?, de nens i avis compartint asseient. Això és fantàstic i sempre ho acabo dient molt i va ser... El recordo amb, és molt, molt especial perquè, a més, s'acaba aquesta gira dels 20 anys i ja som al tram final, queden 6-7 concerts i veig que uau, que aquest somni maco s'acabarà i que...
1: S'acosta el moment de plorar, eh? Bueno, del relief que deies.
4: Exacte, exacte. No, però per sort estem ja gravant i estem fent coses.
1: Epa!
2: I, bueno, no pareu mai, eh?
4: No parem mai. Estem gravant coses i ho tenim bastant a punt.
2: I última pregunta, quines cançons t'agraden a tu d'oques? O sigui, quines cançons esperes veure tu?
4: Ah, jo no sóc massa fan de la gent que estimo o de Sort de tu, que són les que la gent m'agrada més. A mi, la que m'agrada més és Elefants. Em toca.
2: Però ens han dit que no la fan avui, Elefants.
4: Què dius?
2: No, que és broma. Ah.
4: No, llavors, d'aquest disco nou m'agrada molt Ping Pong.
2: Ah, sí.
4: També m'agrada molt de... John Brown. John Brown, la trobo divertidíssima i com una cançó que és una idea que qualsevol altre grup l'hagués dit, això és una xorrada, no ho fem, la converteixen en un himne i fa que la gent no sé, passi com en una... Diguéssim, es comporti com nens, no? I torna, fas com una regressió molt bèstia i avui crec que la toquen, no? També, vull dir que passarà. I no sé, Petar-ho, vull dir... És que va, totes, m'agraden totes.
1: I ens pots confirmar aquesta hora del...
4: Velocitat de Lluç.
2: Ah, mira.
4: Aquesta gran cançó.
1: És la preferida de la Gala Castelltor, de Love Dicat. Em sembla que no la fan,
4: sí,
1: aquesta.
4: Sí, Patxina Lliure, Cavall Estable, aquestes també són...
1: Cavall Estable potser sí, eh?
4: Sí?
1: Tindràs aquí sort.
2: Veurem.
1: L'última, ens pots confirmar aquesta hora del vespre que els Amics de les Arts no pugen a l'escenari a fer una col·labo?
4: No pugen.
1: No, eh?
4: No. Més, en Ferran i en Dani van venir ahir, jo vinc avui, per tant...
1: Mira que ho vam sospitar a partir d'un post vostre parlant bé d'oques, sí? Que bueno... també està molt bé, que deia molt de vosaltres, que felicitàveu a la gent pel camí i vam començar a fer volar coloms, no, t'he de dir, eh?
4: No, però vam parlar d'aquest post, de fer-lo, perquè a vegades passa aquestes coses, que es fan fites i no les reconeixem prou com a sector. I jo, com, jo sé, els Pets van tenir la medalla d'or de la Generalitat, la Creu de Sant Jordi, perdó. Doncs també ho vam fer-ho, ara ho hem fet també, perquè creiem que, no sé, que els vagi bé a ells, ens va bé a tots. Perquè en el fons, avui crec jo que mor la idea de... Ah, és per arribar més gent que ho faig en castellà. És per... No? Vols més gent que això? No hi ha més gent que això. O sigui, per tant, és a dir, hi ha una manera, és possible fer això.
1: Totalment, és un concert de país i per això el fem en directe a ICAT.
4: Molt bé, doncs res, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Gràcies, Joan Enric.
4: Vinga, adéu. Gràcies.

0: night, eh? És the night, realment. És l'últim concert d'Oques gràcies a la seva història. És el dia D i, evidentment, la gent d'ICAT no ens volíem perdre de cap de les maneres aquest sarau.
1: Fuà, quins nervis. Jo estic veient l'estadi olímpic que s'està omplint cada vegada més. Jo et diria que ja estem al 95% de capacitat. Veig algun seient buit pendent d'omplir-se, però ja queden 4 gats per seure al seu lloc, eh?
0: Sí, és que les hem saludat a totes i a tots. Si és que tu i jo portem aquí des de les 5 de la tarda, que potser
1: sí, sí,
0: ni Oques gràcies eren encara aquí.
1: T'imagines? Hem arribat abans que ells.
0: Segurament, perquè fa una bona estona que som aquí, hem parlat amb tothom, de fet, hem sentit ja a un munt de fans, hem sentit el president de la Generalitat, Salvador Illa, en Joan Enric Barceló, dels Amics
1: també,
0: de les Arts.
1: També, sí, sí.
0: Molta gent que ha passat per aquesta prèvia que estem fent així molt de temps per mastegar-la, per anar-nos fent a la idea que avui Aina Oques s'acomiada. M'ha agradat molt aquest joc que hem fet amb en Joan Enric del quina faran, quina no faran.
1: Juguem-hi.
0: Per tu n'hi ha alguna d'innegociable avui?
1: 100%. Home, d'entrada, n'hi ha d'innegociables, crec que per tothom, com Sort de tu, o la gent que estimo, o elefants. Ara, a mi m'agradaria molt que fessin, per exemple, els passos importants, perquè m'encanta aquesta cançó.
0: Els que es fan sense roba.
1: Exacte.
0: Que
1: per
0: és
1: tu?
0: És el moment en què la gent es treu la samarreta. A mi et diria que jo potser he enganxat més a Oques els 3 darrers discos, des de Fans del Sol, A tope amb la vida i Fruit del deliri. Llavors et diria que vull sentir, segur, sí o sí, Serem ocells.
1: Ping-pong.
0: Ping-pong, que saps que m'agrada molt, l'anava a dir, i corre pels camps.
1: Oh, segur.
0: I molta tralla. És que hi ha d'haver moments molt màgics, moments que viurem aquí. És que, clar, ens diuen totes, és que, clar, pocs grups amb tants hits com Oques gràcies, per això es poden calçar un concert de més de 2 hores.
1: I volem oldies, també.
0: Home,
1: no?
0: Clar.
1: Vull dir, cançons recuperades, potser algun medley, fins i tot, barreges de cançons antigues.
0: Pels reels.
1: Clar, pels fans de pedra picada, cool, sexy, cavall estable, petxina lliure... No sé, totes aquestes, saps?
0: Les cançons que faran plorar a la gala del Loft.
1: 100%. Bueno, la gala del Loft.
0: Amb totes,
1: eh? Des d'aquí li enviem una abraçada perquè crec que està plorant des de dilluns i no ha parat, pobra, perquè és que realment... Clar, és aquest sentiment trobat, no?, de que fa molta il·lusió, però al mateix temps penses és que és l'última vegada que els veig damunt de l'escenari, eh?
0: Mm-hmm. Clar, mira, m'ha agradat que el president Illa ha apuntat aquesta sensació de l'agraïment, també.
1: També,
0: perquè
1: 100%.
0: Perquè hi ha com la part de festa, de venir a celebrar Oques, la part d'acomiadar Oques, però també jo ahir, que tu i jo érem com a públic aquí dintre de l'estadi, la vaig tenir. Vaig tenir aquest sentiment de dir
1: 100%.
0: Uau, aquesta gent ha fet coses molt xules i mola molt que els aplaudim.
1: I tinc la sensació també que ells també estan molt agraïts dels fans, no? Perquè al final també un grup tira endavant perquè té molts fans al darrere, esclar. I vaig tenir la sensació que tota l'estona cantaven pel públic, estaven pendents del públic, estaven atents a què feia el públic, no?
0: I saps què diria que vaig notar també?
1: Què?
0: Que en aquest estar pendents del públic aguantaven les emocions perquè sabien que encara els quedava un concert. Jo crec que avui s'enfonsen i viurem en directe un llamp de concert i hi haurà definitivament tota l'explosió d'emocions i de sentiments que aquests dies han hagut de blindar una mica perquè al final l'endemà tenies concert. Avui això ja no passa.
1: És bestial. I aquesta sensació de poder fer un comiat i poder fer com el dol sabent que és el teu comiat, no? Perquè també hem vist d'altres grups que han plegat sense saber-ho, diguéssim.
0: Sí, que la vida els ha acabat atropellant.
1: Ah, exacte. I sabem que Oques doncs, fa molt de temps que prepara aquests concerts i, per tant, doncs, crec que és una manera molt bonica d'acomiadar-se.
0: Abans d'anar a sentir més fans, més gent que ha vingut avui arreu de Catalunya, perquè això és un concert de país i per això som aquí, la gent d'ICAT, que som l'emissora cultural i musical del país. I per això, evidentment, us estem oferint tot això avui en directe des de l'estadi, des de Montjuïc. Doncs hem jugat al quina faran, quina no faran. Juguem també això de les col·laboracions.
1: M'agrada.
0: Com qui no vol la cosa, hem arrencat la notícia de que els Amics de les Arts no surten.
1: Clar, de fet ens ho ha confirmat el mateix Joan Enric. T'he de dir que jo me'l crec perquè, tal com l'hem vist, és a dir, si tu has de cantar avui a l'escenari de l'Estadi Olímpic, no arribes una hora abans, diguéssim,
0: saps? No arribava amb el mood de he de pujar avui a cantar.
1: I li faltaven 2 dels Amics, vull dir que també seria molt estrany. Els Amics de les Arts i surt el Joan Enric sol, saps?
0: De fet, ens ha dit que en Dani i en Ferran van venir ahir i ella avui venia amb la família,
1: sí,
0: amb la seva canalla.
1: Sí. Doncs, ostres, clar, per exemple, ahir... Clar, nosaltres ja sabem algunes coses de les que passaran al concert, prometem no fer spoilers, evidentment, però ahir, per exemple, entre el públic es reclamava la Julieta.
0: Mm-hmm.
1: Podria ser que també pugés la Julieta damunt de l'escenari.
0: Se sap que ni dimecres, ni dijous, ni divendres hi ha hagut cap col·laboració.
1: Ah, exacte.
0: Llavors, podria ser que avui, que és l'últim ja ho cremessin tot i fessin sortir algun grup, algun artista dalt de l'escenari?
1: Jo, si m'hagués de mullar, et diria que penso que hauran intentat com mantenir el format. Sí que és veritat que, clar, al principi, quan van anunciar aquests concerts, van anunciar només el del dia 10, el d'avui, l'últim. I, per tant, segurament l'imaginaven d'una manera que al final, si n'has de fer quatre, doncs canvies una mica el format, perquè imagina't que avui havia de ser un concert ple de col·laboracions. Doncs clar, no faràs venir tothom cada dia,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: Per tant, és probable que ho hagin canviat una miqueta i que sí que tinguin en ment fer alguna col·laboració, però clar, si els altres dies no n'hi ha hagut, no ho sé.
0: Va, posats a demanar un desig. Un, només?
1: Un.
0: Tu, a qui t'agradaria veure dalt de l'escenari, Aina?
1: Doncs a mi potser m'agradaria molt veure-hi la Rita Payés, perquè crec que és una de les cançons més icòniques, la que fan amb la Rita, la de La gent que estimo, i per tant crec que seria un moment com molt bonic.
0: Clar, és una cançó que t'agradarà més o menys, però està per damunt de les altres,
1: sí,
0: cançons.
1: Sí, és un himne i crec que seria com una col·laboració com molt genuïna, que els surt de dins, que es nota que es coneixen i que s'ha treballat junts i, no sé, crec que fluiria molt. Tu què en penses?
0: Jo et faig un més un.
1: Sí?
0: Clarament.
1: Anaves a dir la Rita i te l'he pres, eh?
0: Com tantes altres vegades a la vida, alineats,
1: vaja,
0: separats en néixer. Va, anem a buscar més veus, més fans, més gent que ha vingut avui aquí a Déu, a dir adéu a Oques Grasses, com l'Arnau. A veure en quin estat d'ànim venia l'Arnau.
1: Nerviós, segur.
2: Doncs amb ànim de veure l'últim concert, l'últim real, l'últim de dissabte, del concert de Oques Grasses, que il·lusió màxima.
3: Has vingut ja algun dels anteriors?
2: No, no, no, aquest és el primer i l'últim. I t'he de dir que allò que va passar, no?, que tothom buscava entrades i que era impossible, es penjava la pàgina i tal, jo no ho estava mirant, perquè deia, bueno, mira, si el veig bé, si no també, però la meva parella va estar ben pendent i per tant em va fer la sorpresa, va dir, va, que ja anirem. I mira, l'últim dels últims, ja anirem. Sí, també, jo anava a portar una senyera, no l'he portada, i ha vingut una amiga amb banderes del Barça, que és molt culer, i he dit, mira, farà el paper de senyera i bandera del Barça, perquè també crec que Oques ha marcat també una part del català, de la nació de Catalunya, i que penso que aquest concert, que és l'últim, també té una mica d'ensenya, una mica d'ensenya catalana, perquè al final és un grup nascut i ha viscut tota la seva trajectòria aquí, per tant, penso que també és important. No té cap mena de sentit. O sigui, jo no he viscut res, soc jove, també he de dir, vull dir que no he viscut grans concerts com aquest d'Oques, però el que està fent Oques ho podem comparar amb grans personalitats internacionals, no? I ho està fent en català, a Catalunya, omplint un estadi que normalment també omple doncs això, no?, personalitats internacionals, i ho ha fet quatre cops, vull dir, és una bestiesa, penso. Sí. M'emocionaré amb la gent que estimo, que crec que tothom ho diu, però com que no la fan? Però com que també soc un nostàlgic, espero que facin cool i la cantaré ple pulmó. Cool, cool, cool.

0: Home, la veritat és que, evidentment, una mica... No sóc d'aquells que té la seva preferida o que sempre pensa en una, però sí que és veritat que m'agradaria un ventall una mica ampli de lo que és la seva trajectòria, des que ja fa molts anys que toquen, i, clar, al final, cançons velles, a nivell de que són de les primeres, que ja fa temps que no les fan en directe per qüestions òbvies de que al final pues, en van traient de noves, sí que estic esperant algunes més antigues i això, que suposo que avui és el dia ja que acaben. Home, jo m'espero... Clar, és raro de dir perquè... Clar, alguna cosa així més estrambòtica potser no te l'esperes ni tu per molt que pensessis en algo. Oques ens té acostumats a realment fer coses... més espectaculars que altres grups, no? I llavors sí que sé que alguna cosa hi haurà, però també dic que havent-los vist en les gires d'aquests últims anys, que ja eren gires molt potents i concerts que realment ja estaven, hosti, molt ben pensats i amb molts efectes bueno, especials i coses que no veus en altres grups, no sé fins on podran arribar i què podran afegir de lo que ja feien, perquè a la gira anterior, que ja era una passada, ja feien focs artificials, també, vull dir que... Sí, és una cosa també, no sé, difícil d'aconseguir, bueno, difícil d'aconseguir, evidentment, difícil d'analitzar, i, bueno, jo penso que han aconseguit arribar on han arribat, però sense voler-ho, saps? Vull dir, siguent ells mateixos, que encara costa més, però han tingut la sort de, amb la seva espontaneïtat, que jo crec que és un dels adjectius que haurien de posar clarament en aquest grup, i amb la seva naturalitat, han aconseguit que la gent, bueno, els hi enganxés el rotllo aquest de dir, hosti, un grup que realment va siguent molt ell mateix amb les seves lletres i amb la seva dinàmica a nivell dels directes i tot. I jo crec que també aquest punt una mica de la conya, irònic, una mica desenfadat, que sempre han tingut a l'hora de composar i a l'hora d'actuar, jo crec que és un dels ganxos que els ha fet triomfar més.
1: I les teves cançons?
0: Les meves cançons, hòstia, és que jo... Ja et dic, així top, top, a nivell personal en tinc, podria dir, forces... Bye Bye m'agrada molt, així de les més noves, però també Follar Sempre, també, que és bastant més antiga, també m'havia... Bueno, sempre m'havia emulat bastant, i en general soc força fan de la manera de composar i de la varietat de lletres que tenen. Vull dir que, sí, jo compro bastant el pack sencer de cançons d'Oques.

0: veurem elefants volant aquesta nit per sobre de Montjuïc. El que sí que sé és que, per com pinta l'estadi, això és a punt de començar.
1: De fet, el concert comença amb unes imatges d'en Josep Montero amb una guitarra. De fa molts anys, aquestes imatges, tocant.
0: Són imatges en blanc i negre dels inicis d'Oques Grasses. Se'ls veu, mira, el temple romà de Vic.
1: Sí, sí, de fa anys.
0: Es nota que han passat molts anys, això és 2010, 2012. Estan fent com una mena de retrospectiva. Això surt a la pantalla gegant que hi ha just darrere de l'escenari. Se'ls veu ara en sopars, jugant, amb música així una miqueta com sentimental.
1: Nostàlgica, sí. Moments d'hotel, fins i tot, que també són molt habituals entre concerts, volant, anant a fer concerts a l'estranger.
0: Exacte. Aquí es veu com molt la convivència, se'ls veu fent típiques borinotades davant de la càmera i, vaja, com moments així molt íntims d'Oques Grasses, d'aquests que habitualment no veiem d'ells. I mira, se'ls veu ara caminant pels budells de l'estadi, eh?
1: S'acosten cap a l'escenari.
0: Uau! Pèls de gallina aquí, eh? Fixa't, no hi ha en Montero, són com els sis...
1: Ai, tens raó.
0: Els sis músics que formen part d'Oques Grasses. Falta el cantant, la veu principal.
1: Veurem si ell és en alguna altra banda, perquè sí que és cert que hem vist que hi ha dos escenaris. Hi ha un escenari principal molt i molt gran, el més important, però al mig de l'estadi hi ha un escenari petitet amb tot de gespa artificial que el cobreix.
0: Posen els pèls de gallina aquestes imatges,
1: tant,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Hem vist els Oques abraçant-se, picant de mans, i un cor dalt de l'escenari. Sentim aquestes veus. Uau, això és l'inici d'un gran show. Ara hi ha com 10 persones dalt de l'escenari, cap és d'Oques Grasses, són un cor que canta.
1: A més, il·luminats com a contrallum, cosa que ho fa com tot molt èpic i misteriós.
0: Uau, i ara mira, de cop, com el gol sud, és a dir, a l'altra banda d'on hi ha l'escenari principal, apareixen tots els components d'Oques Grasses.
1: Wow.
0: Caminant pel túnel de l'estadi. Són els sis músics, és a dir, falta encara en Josep Montero, que no sabem on és. Aquí hi ha sis músics, ara de cop s'il·lumina, es veu tot l'estadi olímpic ple.
1: El públic mirant a banda i banda, intentant entendre on són els músics, on és la coral, on és en Josep.
0: A l'escenari principal hi tenim un cor i just a l'altre gol, entrant per la porta de l'estadi, els components d'Oques Grasses, això sí, hi falta en Josep Montero. Hem vist que hi havia un escenari petit al vell mig del que seria la pista. Entenem que en Montero pot ser que sigui allà. La gent aplaudint, la gent mirant, la gent esperonada, la gent amb moltes ganes de saber què està a punt de passar.
1: Mare meva, pell de gallina, eh?
0: Som a ICAT en directe explicant-vos l'últim concert de la història d'Oques Grasses.

0: Josep Montero sol al mig d'aquest escenari petit, al mig de l'Estadi Olímpic.
1: Ara ha aparegut, tothom ha girat el cap com cap al centre de la pista i comença a fer córrer pels camps.
0: Fantàstica.
1: Ja tenim aquí la primera.

0: servei.
1: Molt bona nit, Catalunya! Hòstia, tu, sembla que no pugui ser, però està passant, eh? 14 anys després i aquí estem. Aquí estem nosaltres, però sobretot aquí esteu vosaltres. És impressionant, la veritat. Moltes gràcies per venir. Mira, mira quina cosa. Oita quina cosa! Oita quina cosa, tu! Bueno, avui és l'últim concert de la història del Casgrasses. Però no volem que sigui un concert trist. Al final tot això va començar per amor i per amor s'acaba. Creiem que és la millor manera d'acabar les coses. No? La vida està plena de principis i finals i no sé, vull pensar que això és el que la fa única i si ha de ser així, potser el millor que podem fer és aprofitar els moments mentre duren. Sí o no?
2: Sí!
1: Sí o no?
2: Sí!
1: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més o què?
2: Sí!

0: Doncs benvingudes, benvinguts al meravellós desastre de l'últim concert de la història d'Oques Grasses. Aina, l'estem fent en directe i Cati, ens ho estem passant tan bé.
1: I al mateix temps, jo estic plorant ja.
0: I ara, em sembla que beben calç, eh?
1: Mare meva, quin himne. Bueno, què passa? Ho engeguem la merda tot una mica o què? Tota la malícia d'aquest món l'enterraré i creixerà la pau a sobre els fems. Faré la revolució i em faré un...

0: està el pati.
1: Està per fer una party.
0: Celebrem el teu aniversari.
2: Com està el pati?
0: Torni!

Vinga, cara, va, és això, és aquest rotllo, eh? És això. Vinga, nens, avui jugarem als animals. Tu, Ramon, quin animal vols ser?

0: momentarro el que acabem de viure amb en Josep Montero, la veu principal d'Oques Grasses, baixant a tocar el públic i acostar el micròfon perquè la gent, Aina, pogués rapejar. I atenció, perquè una de les veus que hem sentit és la de la Gala Castelltort, la nostra companya del Love the Cat.
1: El seu somni 100%, eh?
0: Ha cantat un Com està el pati?
1: Això
0: se l'ha sentit fins a Igualada.
1: Ho recordarà tota la vida, mare meva, quin moment més increïble. I a més també mola molt perquè la càmera va seguint en Montero, llavors ho es veu a tothom a les pantalles i ho pot seguir tothom, no?, encara que estigui lluny.
0: Som en directe a ICAT, evidentment, avui sent on s'havia de ser, a l'estadi olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, a Barcelona, acostant-vos l'últim concert de la història d'Oques Grasses, el seu comiat. I ara els tenim dalt de l'escenari fent com una mena de...
1: Limbo.
0: Sí, una passarel·la, que això ens recorda els orígens d'Oques Grasses.
1: Sí, tant, 100%. De fet, han tornat com a pujar a l'escenari i comencen a baixar aquestes graderies, perquè és com un escenari fet per pisos, diguéssim. I cada músic està en un pis, la bateria està en un pis, el piano està en un pis, les guitarres en un altre pis, llavors van baixant i es van movent per aquest escenari tan llarg.
0: I juguen amb un molinet d'aquests que quan bufa el vent la canalla doncs fa girar, i se l'han anat passant de l'un en l'altre, i ara el té en Josep Montero, que torna a baixar aquestes escales que deia l'Aina, es dirigeix cap al micròfon i tot fa pinta això de la intro de Cavall Estable, que ens sembla que és la cançó que vindrà ara, perquè estan resseguint el patró dels altres tres concerts, eh?
1: No, sí,
0: no s'estan desmarcant en cap sentit. Potser sí que dèiem amb l'Aina que veiem en Josep Montero un xic més emocionat.
1: 100%. Jo li veig una cara com de felicitat i al mateix temps com de sentiments trobats, no?

Bueno, què passa? Aquesta no es la sabeu o què? Sí o no? Normalet, eh? Bueno. Allà, quanta penya se la sap? Sí, ara tothom, clar. Ara tothom se la sap, no? Allà dalt també, tothom, no? Més o menys, vale, vale. Allà també? Sí, ara sí, bona. Doncs és nova, no? No, aquesta cançó té com 73 anys o així, 73, 74 anys. És del primer disco. I la intro aquesta, que està justeta, està així com de xuxico, rotllo Festa Major, rotllo 2015, no? Una mica aquest flow, no? Confeti, pum, tal. Pues la fèiem al principi quan hi havia rotllo 10 persones, 5 persones, a vegades 3, alguna vegada cap, també. Havíem tocat també sense ningú i fèiem el bolo, ens la pelava. No, no és la pelava, era una mica trist. I vam dir, tio, posem el bolo, allà què passa? Allà si per primera vegada pues, posem la intro aquesta, hi ha molta penya. I mira, sí, al final ha vingut tothom, tu. El que sí que molaria, que seria fortíssim, és com que sonés la intro i quan fa el pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Aquest rotllo, rotllo, que saltéssiu molt heavy. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. És aquest flow, és aquest rotllo. O sigui, si quan entra el bombo feu això, serà un somni, molt en sèrio. I després, a més, la cançó té un tros que és més fàcil, que és el fire on the fire, fire. Fire on the fire, fire, fire on the fire, fire, fire, fire, fire on the... Fire on the fire, fire, fire, fire, fire, fire. És això, és que està xupat. Jo crec que hem de tornar a posar la intro, eh? Com ho veieu, la tornem a posar o què? Va, Pere, enxufa-li.

0: Doncs el que ens explicava en Josep Montero, que tornen a repetir el número aquest del Molinet, tornen a entrar tots els components d'Oques Grasses i s'apuntaran a repetir aquesta intro de Cavall Estable.
1: Una intro mítica dels primers concerts, de les primeres gires.
0: El que dèiem, els orígens del grup.
1: Sí, sí, m'encanta que recuperin aquests orígens perquè al final... Clar, és un concert històric.

0: Ben bé, hosti, sí que ha molat, eh?
1: Ben bé ens ha portat cap als orígens. Sí que ha molat, sí, Josep Montero. Sobretot quan heu fet aquesta mena d'interacció amb la gent de... Va, doneu-ho tot aquí, eh?
2: Mira, mira. 100%.
1: Ara està al·lucinant veient l'estadi ple a rebentar i a vessar, perquè és el comiat.
0: Que avui estem sortint per la tele, eh, penya?
2: I per la ràdio.
1: Exacte.
2: Pericat.
0: Ens farem famosos, tio. Joder. Però ens sortim per... pel Club Super 3, automàtic i tot el rotllo, no?
3: Automàtic, eh? Automàtic.
0: Mama, si estàs a casa, hola! Saludeu a la mama! Bueno, ara seguirem amb el rotllo de les cançons. Què us sembla? Seguim o...? Sí, no? Fem una que es diu John Brown, la coneixeu aquesta o què? Jo crec que molaria que pugés gent aquí a John Brown. Gent amb ganes de fer-se famosa. No, gent famosa no, gent amb ganes de ser famosa. Sí o què? Aviam, jo crec que la... que la penya nostra de darrere ha anat a buscar gent. Oita, oita, oita la gent. Oita els pares d'en Miquel. I els pares de l'Arnau. Hòstia, podia anar a saludar la mama jo. Hòstia tu, ja som tots. Vale, vale, vale, vale.
1: El que relatava
0: penya
1: Josep...
0: sèrie, ha pujat penya sèrie avui,
1: això, el que relatava
0: en
1: Josep Montero, que està
0: vale,
1: pujant
0: cosa,
1: tot de gent a banda i banda de l'escenari.
0: He fet una mica de Fai on the Fai, Fai rotllo 2015, rotllo
1: festa major... I els han repartit com de... com per disparar confeti, Aina, eh?
2: Exacte.
1: I serà el moment John Brown, el petit indi, que es converteix en balena al final.
2: Doncs sí, té la coreografia aquesta de la balena.
1: Estan recordant els seus temps de grup de festa major, de grup d'embalat i de grup de fer ballar.
2: I tant, així van començar Oques Grasses i aquesta és la seva essència.
1: I avui és el seu comiat i l'esteu vivint a través d'ICAT.
0: Ja ho farem més tard, no? O què? No, no, ara no, que ho tirarem tot avall. Vale, i una altra cosa que és molt de festa major, el rotllo confeti, que veig que esteu tota la penya amb la palma. Vale, vale, vale. El rotllo és... En Josep Valdeneu fa... Para-pa, pipira-para-para... I en Miquel fa... Està guapíssim. I quan ell fa... Pam! Li enxufeu a la mandanga del confeti, vale? Sí o què? Vale, va, Josep.

la vida no t'espera, no has acabat la carrera,

0: Miquel ens explicarà un conte, ja voleu, ja veureu. Seiem aquí, rotllo cau.
1: Inspiration sorely discount. It's not easy to be me. For this, this solo, I, there are a lot of nights that I don't sleep now, and that time was a hard time. And I want to listen a lot of music to...
2: I ara això que en el context del concert segurament no s'acaba d'entendre és un vídeo que ha aturat la cançó on veiem en Miquel Rojo, que és trompetista d'Oques Grasses, explicant així amb to de conya...
3: És com un documental.
2: Exacte, en anglès i subtitulat està explicant com es va inventar el solo de la cançó John Brown.
3: I mola molt perquè mentrestant tot el grup i tota aquesta gent que han pujat a damunt de l'escenari estan com asseguts al terra mirant la pantalla i compartint aquest moment on surt en Miquel fent tota mena de coses, ara surt flotant en una piscina, tocant la trompeta.
2: Clar, i ell explica com de forma molt estrambòtica, realment que s'hi ha de nedar no sé quantes hores cada dia, de quantes notes hi ha en el solo, i fa com conya de tot plegat, com si fos una mena de científic boig.
3: Sí, és com el gran erudit de la trompeta i de la composició en aquest documental, no?
2: I ara ja s'acaba el vídeo i tornem cap a l'escenari i farà aquest solo que està explicant el ti-ti-ti, ta-ta-ta, ti-ti-ti, ta-ta-ta, i seguirà John Brown, que la gent de l'Olímpic s'hi està apuntant com a boja a la coreo.
3: I tant que sí. Ara és una balena, diuen.

un petit indigent. John Brown era un pat...

0: aplaudiment per la penya, penya!
1: S'acaba el moment John Brown i acomiaden a tota aquesta gent, tots aquests espontanis que havien sortit a banda i banda de l'escenari.
0: Tot està encobert, jo crec, no? Tot, el bufador...
1: Tu haguessis pujat, Aina, a ballar, John Brown.
2: 100%.
0: Una cosa, però jo crec. Una mica d'onada també és molt de festa major, no? O què?
1: Espera que ara en Josep Montero intentarà que tot l'estadi olímpic faci l'onada, que és allò que es va fer famós ja fa dècades en estadis de futbol, a mundials i això. Doncs ara s'intentarà fer l'onada, flipeu. A veure com expliquem una onada per la ràdio.
2: Doncs molt èmpic a l'estadi olímpic.
1: Sí, eh?
0: I ara és una balena. I quan digui yeah, comencem per allà dalt, tota la volta, i acabem aquí al mig fins a darrere. Què us sembla? Ho fem o què?
2: Fa impressió, eh?
1: Clar, és que quan fan un plano aeri, suposo que veieu que realment això és ple de gom a gom. No hi cap ni una agulla. Va, moment públic, moment onada, eh?
2: Ets a punt per fer-la?
1: Va, nosaltres la seguim, també. Veure, avisa'm quan ens toqui. Encara no, eh? Canta John Brown.
0: Era un petit indi, John Brown. Era un petit indi, ara és una balena. Que bé, que bé.
1: Tota la gent dicat fent la onada, eh?
2: Som-hi!
1: Va, alceu els braços, sigueu on sigueu.
2: Braços amunt.
1: I us apunteu a la onada de l'estadi. Encara que sigueu a l'altra punta del país, a través
2: si
1: de la
2: ràdio.
1: Si
2: conduïu, no, eh?
1: Ah, no, o que sigui molt ràpida.
2: Exacte.
1: Una onada llampec. Guaita, guaita, guaita, guaita, guaita, guaita, que ho aconseguim, Aina, que ho aconseguim.
2: A més a més, han encès els llums de l'estadi, per tant es veu tota aquesta onada que recorre l'estadi olímpic de punta a punta i torna cap a l'escenari.
1: I a més, en Joan Borràs apuntava com una mica la sintonia, la banda sonora de Carros de Foc.
0: Està guapíssim, penya!
1: S'ha aconseguit, eh? S'ha fet la onada. Guaita, cul!
2: Un himne.
1: Vinga, AICAT, últim concert de la història d'Oques Grasses.

Abaixa-la, abaixa-la. Si tots els camins porten a Roma, digue'm tu per què ha de venir aquest home. Un país en ruïnes, gastant-se milions, amb un personatge que es toca els collons. Jo el meu poble el tinc a casa, jo el meu poble el tinc a casa, jo el meu poble el tinc a casa, jo el meu

0: Un solo de saxo mentre totes les samarretes del públic volen i giragonsen per damunt dels caps de tothom.
1: És el que té passos importants, que a la vida aquests passos es fan sense roba i oques en els seus inicis. En aquesta cançó es traien la samarreta.
0: Sempre, sempre ho feien.
1: I ara el públic més fidel ho continua fent.
0: Home, i tant. I clar, per això és un moment com tan especial, perquè en aquest concert de trajectòria, de comiat, doncs, clar, pos de la pell de gallina recuperar una cançó tan mítica.
1: No hi podia faltar aquesta referència a passos importants i tampoc hi podia faltar gent amb caputxa, que és una qüestió que sol passar als concerts dels dos últims anys d'Oques Grasses, a l'època Fruit del Deliri,
0: sí,
1: per entendre'ns.
0: Sí, però en aquest cas és tot de gent que no són d'Oques Grasses,
1: no.
0: Diguéssim. És gent que va vestida com
1: qui
0: colors...
1: Qui són aquesta gent?
0: De colors crus,
1: sí.
0: I amb unes capes a sobre, les caputxes, i unes ulleres com futuristes, amb aquesta música com mig tenebrosa.
1: Gent que està sortint per la part del darrere de l'escenari.
0: Molt seriosos.
1: Sí, ara estan baixant per les escales. Tota la penombra.
0: De fons, una tempesta es veu a les pantalles. S'hi projecta tempesta i el mar, unes onades que topen contra la pantalla.
1: Sembla que és el moment fruit del deliri en aquest concert final de la història d'Oques Grasses que estem vivint a través d'ICAT. A mi això em sona com a Bambi, eh?
0: 100%. És un moment molt i molt èpic, de molt misteri.
1: Encara no tenim els músics a l'escenari, però...
0: I veurem en què es transforma.

parlant, ma pel walkie. Pel walkie-talkie, pel walkie-talkie. No hi ha ningú dins meu, no hi ha ningú que em salvi. Sóc com en Bambi, com en Bambi.

estrenar un porto al Disney pujat. Estic somiant en gran, estic somiant en gran, somiant en gran. Un àngel i un dimoni parlant-me pel walkie, pel walkie-talkie, pel walkie-walkie. No hi ha ningú dins meu, no hi ha ningú que em salvi. Sóc com en Bambi, com en Bambi.

una cosa et dic. Ha marxat, i ara què? He complicat el rotllo de l'amor. Acabaré dedicant-me al ping-pong. Segur que no hi haurà ni. Ha marxat, i ara què? Crec que he perdut el cor del menjador.

0: Cat en concert.
1: És tot cosa del temps. Nosaltres no triem. No hi ha paraules pel que ens fem.

0: Quin momentarro que acabem de viure amb aquestes cançons de Fruit del Deliri espectaculars.
1: Ja passen de les 10 de la nit, portem més de 2 hores de directe i el que ens queda, perquè no marxarem d'aquí, no us deixarem orfes, aïcat, mentre hi hagi cançons d'Oques Grasses sonant a l'escenari de l'Olímpic.
0: Efectivament, som aïcat seguint l'últim concert de la història d'Oques Grasses.
1: Important, heu sentit a la Julieta ara? La
0: sí.
1: Julieta no ha tret pas el cap,
0: no,
1: aquí.
0: No, però sí que és cert que hi havia una coral que feia part també de les seves veus.
1: Vinga, doncs seguim amb aquest concert, que és històric, segur, perquè és l'últim del grup usonenc dalt d'un escenari. Avui s'acomiada per sempre més.
0: És molt fort.
1: Ja serà història de la música en català. I ara s'encenen molts llums a l'escenari.
0: Fins i tot hi ha flamarades.
1: Sí, és veritat, eh?
0: Però de moment tot fosc.
1: I
0: no més foc.
1: Escolta'm, estem veient com l'escenari es comença a moure, Aina?
0: Ostres, doncs sí. Això... Clar, abans m'ha explicat que la bateria està a una tarima, les guitarres a una altra tarima, els saxos a una altra...
1: Guaita.
0: I diguéssim que es van movent tots aquests mòduls independents, es van com entrecreuant, sembla que s'estiguin posant en fila, no?
1: Sí, són com plaques tectòniques.
0: Exacte.
1: Va sonant cap amunt aquesta cançó interludi de l'últim disc d'Oques, mentre es mouen aquestes plaques. A cada una, com diu l'Aina, hi ha un dels músics amb els seus instruments i s'estan alineant ara com a, al llarg de tot l'escenari.
0: Aquesta posada en escena és espectacular i, de fet, donen molta importància a la percussió, fins i tot amb 2 bateries, eh?
1: Sí, mentre van sortint flamarades aquí. Increïble això que estem vivint aquí i que us estem intentant transmetre a través de la ràdio, Dicat.

0: Ha canviat l'escenari, però l'energia segueix sent la mateixa.
1: De fet, anem cap amunt cada vegada més, no?, d'energia.
0: Molt ben jugat, això, aquí, eh? Hi ha gent que s'està quedant sense veu, ja, a l'estadi. En Josep Montero, no, per sort?
1: No, per sort no, però entre el públic moltíssim, perquè hi ha molts crits i és que està sent un concert molt i molt èpic.
0: Camí de les 2 hores, oques grasses, dient adéu per sempre més en aquest concert que esteu vivint a través d'ICAT des de l'Estadi Olímpic, que és ple de gom a gom. 50.000 goles que estan cantant cada una de les cançons i que ara vés a saber si s'enlairen a l'horitzó, talment, em poso poetiquíssim.
1: A veure...
0: Com si fossin ocells.
1: Fixa't.
0: Que no arribi el moment de volar ara aquí a ICAT amb oques grasses.

0: Aina, això ha estat molt gros.
1: Mare meva, quin moment més èpic.
0: Focs artificials sobrevolant l'estadi olímpic.
1: Uau, realment, pell de gallina. Ara tenim en Josep Montero al mig de l'escenari, il·luminat per un focus, la resta tot en fosc.
0: Està com plegat saludant el públic. Hi ha hagut pirotècnia, hi ha hagut molta celebració en aquesta cançó.
1: I tant, i a més, clar, fan moltíssimes cançons seguides.
0: Sí que som a la part final, eh? Ja ens tocaran 11:15, ara mateix, el públic cridant independència a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. És el que està passant ara mateix. Podem sentir la gent, com pica de mans i fa aquest clam, i l'escenari ara és tot en negre, s'ha apagat i entrem pel que tenim nosaltres controlat, per la informació que ens han fet arribar a la recta final.
2: Això ja va arribant al final.
0: Guaita, veus? En Montero ho sap.
1: Ai, quina llàstima.
0: Us ho diu ell i també us ho diu la gent d'ICAT.
2: Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys.
1: Aquest acord que sento podria ser de la gent que estimo.
2: Només volem fer-vos saber.
0: Tu creus que arriba el moment?
2: Pues
0: guaita, està sortint
2: agraïts.
0: Tot de gent a l'escenari, eh?
2: Un quartet de corda. Infinitament agraïts. Moltíssimes gràcies per tots aquests anys.
1: Ui, els ocellets sí que
2: l'és, sí. Per tot el que ens heu regalat, per tot el que ens heu donat.
0: Agafeu els mocadors.
2: Fins a l'últim moment. Uf. Que ha estat avui. Hem estat un any treballant en aquest concert. Esperem haver estat a l'alçada de tot això que ens ha donat. Volia demanar un aplaudiment també per tot l'equip tècnic que ha fet tot això possible. Un aplaudiment també pel manejament, discogràfica, productora i tot el rotllo aquest. Un aplaudiment també per la penya Canta Canta. Un altre aplaudiment per la penya Balla Balla. I un altre per la penya Corda Corda. Aquesta va per vosaltres. Moltes gràcies per tots aquests anys, de veritat.

les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí, una part de tu floreix a dins.

m'escapo sempre porto un tros d'ahir i un altre com m'escapo van plorant els núvols gris.

0: pell de gallina, els veiem baixar de l'escenari, caminar entre el públic.
1: Jo diria, perdona, Aida, que en Josep Montero se li ha escapat alguna llàgrima.
0: 100% té els ulls llagrimosos. S'acosten caminant, suposem, que cap a l'escenari que hi ha al mig de la pista.
1: Sí, han obert com tota la pista, com si fos allò Moisès partint les aigües.
0: Exacte.
1: Doncs una mica el mateix. Han fet un camí entre mig de la gent i estan creuant de l'escenari principal en aquell que us hem explicat al principi que hi havia petit com el vell mig de l'estadi, com si fos al mig del camp, d'un camp de futbol.
0: Xocant mans amb tothom.
1: Sí, es van saludant amb gent, ara a esquerra i ara a dreta, i a dalt de l'escenari hi ha quedat aquest cor que va fent així una mica...
0: d'acompanyament sí, musical, amb els violins...
1: Sembla que entraran el de bones, oi que sí?
0: Tu creus?
1: Amb la vida, jo diria que sí, no? Vida. A mi sí que m'ho ha semblat. No, que ho és.
0: Exacte, fan com... Sí, han fet com un medley, no? Com agafant la cua clar de la gent que estimo.
1: Amb el quartet de corda, amb el cor, amb les ballarines de ballarins, com ha estat tot el segon equip d'Oques Grasses avui, que ha estat sumant en cada una de les cançons, que això sembla que sí que arriba al final, gent. Ens hem emocionat molt amb la gent que estimo i ara veurem quan siguin el vell mig de la pista, en aquell escenari petit, doncs, què ens regalen com a comiat, ja?
0: Home, n'hi ha una que falta, que també és de plorera.
1: Sort de tu, per exemple.
0: Sort de tu.
1: Ai, ai, ai. Acabarem tots aquí, totes plorant, eh?
0: Quanta èpica.

0: Aina, això ha estat la coda, la coda definitiva, eh?
1: Ha acabat l'últim concert de la història d'Oques.
0: Estàs tocada,
1: gràcies.
0: Eh? Estàs molt emocionada. Molt. Entre la gent que estimo i sort de tu...
1: Déu meu, m'ha destrossat aquest final.
0: T'he vist tova. De fet, deies que potser en Josep Montero no podria ni acabar sort de tu. La que gairebé no acaba la transmissió ets tu, tia.
1: La veu l'he aguantat, però els ulls no, eh? Ha acabat amb els ulls vidriosos. Ara estan tots apilats saludant... a banda i banda d'aquest escenari que hi ha al mig de l'Estadi Olímpic de Barcelona.
0: Clar, com que és un escenari que és com un quadrilàter, doncs s'estan girant ara cap a dreta, esquerra, cap a un gol, cap a l'altre, lateral, tribuna, no? Ens entenem com si fos això un estadi de futbol, que de fet és un estadi olímpic, que aquí també s'hi ha jugat molts partits de futbol, i estan dient adéu a tothom per última vegada. Que aquest és el comiat definitiu.
1: Les càmeres van enfocant a la gent del públic, i veiem gent plorant com una magdalena, perquè és que és molt emotiu i fa molt efecte pensar doncs, que és l'últim concert de la història d'Oques. Gràcies.
0: Ara sí que, mira, he vist en Joan Borràs plorant, he vist en Josep Montero a punt de trencar-se, s'entrellacen pels braços i saluden a banda i banda, guaita, en Josep Valldeneu també, trencat, plorant.
1: I en Josep Montero cantant la cançó que sona, que posen de fons.
0: Sí. Saben que un cop baixin d'aquest escenari, això s'haurà acabat per sempre
1: és
0: més.
1: És molt fort.
0: Oques Grasses ja forma part de la història de la música catalana amb una trajectòria de gairebé 15 anys, amb 6 discos, amb una rastellera imparable de hits i amb aquesta cirereta del pastís, amb aquest colofó, amb aquests 4 estadis olímpics portant a més de 200.000 persones a cantar les seves cançons i a dir-los adéu, guaita, guaita.
1: S'abracen.
0: Tots abraçant-se, picant-se a les espatlles i realment amb llàgrimes als ulls perquè són conscients que és l'última parada, és The Last Dance.
1: Ostres, els veig fets pols, eh? Molt emocionats perquè és que és bestial aquest moment.
0: S'han acabat Oques Grasses i mola molt poder explicar-vos això en directe a través d'ICAT, fer-ho des de l'Estadi Olímpic i haver pogut viure de forma conjunta aquesta autèntica experiència.
1: Mare meva, quin moment més increïble.
0: I fixa't que habitualment en aquest tipus de concerts la gent té molt pendent com ha de tornar a casa, transport públic, el cotxe, i no s'ha mogut ningú.
1: Ningú, ningú, perquè a més les escales estan molt il·luminades i es veuen molt... i no s'hi veu a ningú pujant les escales. A ningú. Tothom està esperant, vivint aquestes últimes abraçades d'Oques Grasses que fan posar la pell de gallina.
0: Han estat 2 hores de concert final, passant per tots els moments de la seva trajectòria, els orígens, les festes majors, la part més festiva, i aquesta darrera, des de Fans del Sol cap a Fruit del Deliri, doncs amb uns Oques Grasses més electrònics, amb una proposta més elaborada. Això sí, la gent cantant-les absolutament totes i hem vist un munt de cares d'alegria, de felicitat, també de tristesa, i haurem d'anar païnt el dol, Aina. Això serà també feina nostra des del Nota de Veu,
1: sí,
0: ICAT.
1: Sí, serà molt complicat pair aquest dol i també amb una posada en escena que ha sigut espectacular, amb escenaris que es movien, que canviaven les pantalles. Ara els veiem que han baixat aquest escenari que hi havia al mig de la pista i tornen a recórrer el camí invers, diguéssim, a través de la gent, a través d'aquest passadís que s'ha fet, fins a l'escenari. Van plorant mentre caminen cap a l'escenari principal.
0: Acabarem també nosaltres aquí, trencant-nos.
1: Sí, sí, sí.
0: Hem vist focs artificials, pirotècnia, foc, hem vist l'escenari de mil i un colors amb projeccions de tota mena.
1: Sí, fotografies antigues que sempre fan posar els pèls de punta de veure la llarga trajectòria que ha tingut el grup. I bé, el públic segueix sense moure's,
0: eh? És el que deia, la gent no vol marxar. Fixa't,
1: no.
0: Si ningú es belluga aquí.
1: A veure, potser si ens quedem, potser en algun moment es veuen obligats a no marxar, eh?
0: Potser s'ho repensen.
1: Exacte.
0: Nosaltres, evidentment, aquí a ICAT no tenim cap pressa.
1: No, cap, cap.
0: Fins que no marxi l'última persona o no comencin a desfilar com a mínim uns quants, nosaltres aquí, per si de cas, no sigui que s'ho repensin, com diu l'Aina, i que acabin tornant a aparèixer a l'escenari i, escolta'm, potser un parell de cançons més.
1: Ai, mira, per què no?
0: Com uns visos.
1: Home, per mi podrien fer Cantimplores, Coet, que no l'han fet, Sexy, per exemple.
0: És que, de fet, han estat uns concerts sense visos, perquè tot estava mil·limetrat i medit fins a l'últim detall.
1: No, i han fet totes les cançons famoses que necessitàvem sentir, però és que, esclar, Oques Grasses té un repertori de hits tan bèstia, tots són tamarros, que fa doncs, que el concert hauria de durar 5 hores per poder-los tocar tots, no?
0: Nosaltres portem gairebé 3 hores en directe amb vosaltres, vivint la prèvia, el durant i el post d'aquest adeu d'Oques Grasses. L'últim concert de la seva història, ens en recordarem tota la vida.
1: 100%, Frank, m'ha agradat molt viure'l amb tu.
0: A mi també, eh? 10 d'octubre, a més és una data rodona.
1: Sí, 10 del 10.
0: 10 del 10 del 2026.
1: Que fort. Doncs moltes gràcies també a tota la gent que ens ha acompanyat.
0: Fem crèdits també nosaltres, perquè mentre parlàvem anaven sortint aquí tots els crèdits a les pantalles aquestes grosses,
1: sí,
0: que ha treballat un munt de gent des de fa mesos en tot aquest show.
1: Un any, ha dit en Josep Montero.
0: Nosaltres no fa un any que hi treballem, no som tanta gent, però també hi ha aquí uns quants colzes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, tant que sí.
0: Mira, aquí a la unitat mòbil que tenim a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, en Martí Cuní, controlant tota la part tècnica, tallant el bacallà a la producció.
1: La Rosa Massaguer.
0: Qui tenim també a l'estudi?
1: En Josep Maria Palau.
0: I en Manel Gil.
1: A control central, que els de control central no se'n perden ni una.
0: Juguen com al mig camp, fan córrer la pilota i el so d'una banda cap a l'altra.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: De l'estadi cap a la ràdio, de la ràdio cap a l'estadi. Moltes gràcies per ser-hi. Creiem que era un moment que valia la pena de ser explicat en directe.
1: I tant.
0: Hi havíem de ser, i aquí hem estat, i explicant-vos-ho tot. I per tant, ara tenim un cap de setmana per... Pair la ressaca emocional.
1: Uf, duríssima. És sort que dilluns també és festa i podem allargar una mica el dol perquè hem viscut moltíssimes emocions.
0: Doncs seguim aquí a ICAT amb música, amb el cap de setmana i a partir del dimarts amb la programació habitual.
1: Fantàstic, ens veiem a la nota de veu.
0: El dimarts a les 5.
1: Correcte.
0: I que no fem alguna cosa el dilluns també.
1: Sí?
0: Ja en parlarem.
1: Vinga, va.
0: Apa-li, bona nit, bon cap de setmana.
2: Escoltes ICAT.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

Hola amics, benvinguts de nou al Fotimer, un programa que et pot fer pensar una cosa i acabi sent una altra. Perquè portàvem una arrencada temporada molt setantera, un punt clàssica, amb discos gairebé indiscutibles i artistes indiscutibles, però avui fem un salt cap a aquest confús segle XXI amb un disc del 2009 del cantautor de Maryland, Bill Callahan. Deixem enrere les guitarres cridaneres dels Stones, de Zappa, de Santana, d'aquestes setmanes passades, i tornem a una cosa molt suau, molt íntima, que és el seu disc Sometimes I Wish We Were an Eagle. Bill Callahan és un d'aquells cantautors que durant anys es va, no sé si la paraula seria amagar, darrere d'un pseudònim, un nom artístic, ell es deia Smog. I amb això, des de l'any 90, va treure molts discos. Va estar 15 anys amb aquest pseudònim, publicant un disc per any, més o menys. Algun any, fins i tot, més d'un. Associat a aquest corrent, que és el lo-fi, no? Gravacions casolanes. I jo diria que potser amb el canvi de nom, quan va passar a fer servir el seu nom real, va coincidir una mica amb una... Bueno, ja havia estat progressiva, una millora en la qualitat de les gravacions. I aquest és tot just el seu segon disc des del canvi de nom, que s'havia produït el 2007 amb un disc anterior que es deia Walk on a Wild Heart. Aquí a Sometimes I Wish We Were an Eagle grava, no a casa, no a aquello que mires on està gravat i no surt cap nom de cap estudi. Aquí sí que va gravar un estudi a Austin, a Texas. I el que va fer va ser gravar-hi ell les bases, amb veu i guitarra, o piano i guitarra, piano i veu, i llavors se'n va de gira, Amèrica i Nord-Amèrica i Sud-Amèrica. I deixa els arxius, no creiem que fos cinta analògica, en mans d'un arranjador que li treballaria a sobre mentre ell estava de gira. L'arranjador es deia Brian Beatty. Llavors, quan Callahan torna de la gira, està molt content amb com ha fet créixer les cançons, ha fet arranjaments per corda i afegeixen més instruments. Són 6 o 7 instruments de cordes que graven tots alhora a l'antiga estil, al voltant d'un micròfon, i altres instruments que ha gravat el propi Brian Beatty, que han fet créixer molt les cançons. Des del que era una línia fina d'un cantautor country alternatiu, podríem dir. El que és temàticament, que és una cosa important en els cantautors quan volen fer un disc coherent, un disc amb un cert sentit, podríem dir que és un disc sobre una ruptura sentimental, perquè Bill Callahan havia estat entre el 2004 i el 2007 parella d'un altre cantant que aquí havien posat alguna cançó seva, de Joanna Newsom. I poc abans de gravar aquest disc, cap al 2007, s'acaba aquesta relació. Potser per això sona un disc trist, però ja ha passat prou temps perquè soni també serè. Callahan té aquesta veu de baríton que gairebé és parlada, molt lacònica, i que amb els arranjaments aquests de corda doncs creix moltíssim, no? Joanna Newsom també sembla que va saber convertir aquesta ruptura en art, amb un disc que va publicar l'any següent que es deia Have One on Me. És prenta una no sé com dir-ho així, quan prenta una copa a la meva salut, això. El disc obre amb la cançó que acabem d'escoltar, Jim Kane, on la lletra diu: jo abans era fosc, després vaig passar a la llum i ara he tornat a la foscor, no? Potser aquí tenim una referència a aquesta història d'amor de 3 anys. Seguim amb el disc, va. La segona cançó té un títol incomprensible si no saps la història que hi ha darrere. Es diu Eight Ma Clack Shaw. No significa res, però la història és graciosa. Diu que ell estava dormint, estava tenint un somni i estava somiant amb una cançó boníssima. Es va despertar i amb un llapis a la llibreta que tenia al costat va apuntar coses sobre aquesta cançó i es va tornar a dormir.
L'endemà, quan es va aixecar, no entenia res del que posava i va fer la cançó amb el títol aquest del que va, com ell entendre, en aquesta lletra mal escrita, com de metge, Eighth Ma Clack Show. Bueno, suposo que ell ho deu relacionar amb el subconscient, perquè, segons el somni, era la cançó perfecta. Working.

La tercera cançó del disc és The Wind and the Dove. Curiosament, un disc que du per títol De vegades m'agradaria que fóssim una àliga, doncs té una cançó sobre coloms al vent, i a més a la portada el que hi surten són 4 o 5 cavalls. La cançó en si és una de les més serenes del disc i té un ús que a mi em va sorprendre molt inesperat d'algunes... una sonoritat que et pot recordar les escales àrabs, que li donen un toc molt misteriós i una miqueta fora de lloc en el context aquest del country alternatiu.

La quarta cançó del disc es diu Rococo Zephyr. Jo pensava que Zephyr era Zephyr, però clar, escrit així no ho era. En realitat, Zephyr, escrit així amb Z-E-P-H-Y-R, és un vent. És un vent suau i agradable que ve de Ponent i que a la mitologia grega era provocat per el déu Zephyros. Per tant, d'aquí ve aquesta paraula. Rococo, entenem això, un vent recarregat que ve de l'oest. La cançó en si t'evoca una certa pau rural, ja amb la lletra també. La lletra queda clar que estàs en un entorn com molt bucòlic, el vent aquest és un vent suau, agradable, i a més estàs en companyia.

El disc Sometimes I Wish We Were an Eagle té 9 cançons. Per tant, quan arribem a la cinquena, estem just a la meitat. La cançó és Too Many Birds. Per molta gent també és la cançó central a nivell conceptual en el disc. Potser seria el més semblant a un single en un context on dir això realment no té gaire sentit. En un disc de Bill Callahan no diràs la cançó que fa vendre més discos, no? Vull dir que se'n van vendre bastants. Sempre ja dins del món indie, 2009, ja estem en aquesta era post-Napster que va canviar-ho tot. Aquí ens parla d'un arbre despullat de fulles on hi ha molts ocells, hi ha massa ocells, too many birds. Entendrem més endavant el disc, perquè això també és un tema així circular que entrellaça cançons, que els ocells són els pensaments, i l'arbre és el seu cap, i en aquell cap hi passen massa ocells, massa idees. Instrumentalment hi ha un violí que sorgirà i amb molta presència, i també destacaria un piano elèctric que no és gaire habitual en aquest estil musical del country intimista, no? És un estil que, per cert, pels tempos que utilitza, per la manera de cantar gairebé recitada i per la temàtica utilitzada, la temàtica tractada en les cançons, hi ha qui anomena aquest gènere el sadcore, el trist, gènere trist, no? Veureu com a curiositat, si us hi voleu fixar amb la lletra, al final de la cançó diu una frase que la comença dient una paraula, després en diu la primera i la segona, després la primera, la segona i la tercera, i així fins al final acabar dient-nos que si un cor pogués bategar, només s'aturés pel batec d'un altre, no? Una mena de desig de comunió. Doncs aquesta manera de construir la frase, sempre tirant enrere, a mi, els de certa edat que estigueu escoltant el programa ara, a mi em va fet pensar a la frase maleïda, la prova final dels tres pics i repicó.

Arribem a la sisena cançó, que és My Friend. És una cançó que, a veure, en principi tu pots entendre que parla sobre l'amistat i li diu a un amic que l'estima, és a dir, no, potser no estem tan acostumats a això, a dir que és una forma d'amor, l'amistat, no? També hi ha en alguns foros de gent discutint les lletres de Bill Callahan, hi ha qui diu, bueno, després de tallar amb Joanna Newsom, o igual que et pot passar amb moltes parelles, al final de tot acabes sent només l'amic d'algú a qui estimes, no? També és una manera interessant de veure-ho, o sigui, si acabes com amics amb algú amb qui has sigut parella, jo la veritat és que ho trobo que és una cosa que està molt bé. I musicalment, jo diria que és la cançó que se m'escapa una mica més, perquè abandona una mica l'intimisme del disc i seu propi de Bill Callahan per anar per uns camins una mica més pop.

was not written down. And so I'll tell you now.

Per a la setena cançó, jo diria que aquí és on líricament fem una mena de reprise del Too Many Birds. Aquí és on es repeteix, o potser comprenem de manera més explícita, la imatge aquesta de l'arbre, l'arbre amb moltes branques, que és un cervell, i els ocells són pensaments que venen, es queden una branca, s'estan una estona, no deixen que hi pari un altre, que potser era un ocell que t'agradava més, llavors se'n va, després torna, llavors ve un ocell negre. Doncs tota aquesta imatge és la que aquí explota més, ja ho havia fet a dues cançons abans, i també entenem que es refereix a que alguns ocells són depredadors d'uns altres, no? Diu, all thoughts are prey to some beast. Tots els pensaments són la presa, la víctima possible d'alguna bèstia. I aquí és on entenem també el títol del disc, no? Els pensaments poden ser víctimes, poden ser presa de caça d'algun altre, i l'àliga és el gran predador dels ocells. Ell ens diu que li agradaria poder ser una àliga per poder acabar, segurament, amb alguns dels pensaments que menys li agraden.

Aquesta era una de les cançons més fosques del disc i també de les més llargues, són gairebé 6 minuts, on els pensaments de qui canta, de Callahan, es van menjant els uns als altres, no? Al final, el que acaba demanant és voldria en el seu cap només hi hagués desig dolç i pensaments suaus. És a dir, que aquests siguin els ocells que tornen a l'arbre, que són els, que aquest arbre és en realitat el seu cap. La penúltima cançó es diu Invocació del raciocini i aprofundeix una miqueta en el mateix. Aquí ho fa com demanar-li alguna força superior, poder recuperar la capacitat de raonar sense massa condicionants, no? És un passatge instrumental, aquesta Invocation of Ratiocination, de 2 minuts i mig, una cosa així, amb un aire molt de banda sonora i que ens fa de pausa prefinal abans d'entrar a la darrera cançó, que és potser un plat fort o un gran final de disc.

Doncs d'aquesta manera tan diferent ens deixa a les portes de Faith Void, que és la contraposició entre fe i buit. Darrera cançó del disc, una cançó de gairebé 10 minuts, on l'autor es divideix, no?, entre la fe i el buit, és a dir, entre creure en alguna cosa o pensar que no hi ha res. I la veritat és que jo diria que no està convençut de cap de les opcions, si bé la frase més repetida de la cançó és «ja va sent hora d'enviar a Déu away, lluny», no? Jo crec que amb aquest final el disc acaba tenint una coherència que ha estat preparada per arribar aquí. És un final, una cançó lenta, amb molta repetició, de tal manera que podem tenir una sensació d'hipnosi, i crec que és una bona manera d'acabar un disc que té una part fosca però que s'il·lumina a estones, no? I és una mica el que és la vida, i això és el que un artista ha de, en la meva opinió, procurar fer en gran part de la seva obra. Si després vols fer un Staying Alive també està molt bé, però està bé la diversió més pura i més simple sigui una part només, no? És una manera molt poc contemporània de veure l'art. Aquest disc, en el seu dia, la crítica el va deixar molt bé, la crítica especialitzada, no va obrir els telenotícies. La revista Mojo el va considerar el segon millor disc del 2009. New Musical Express, en l'actualització del 2013 dels 500 millors discos de la història, el va posar al 400 i escaig. A dia d'avui diríem que cap altre disc de Bill Callahan, ni quan es deia Smog, ni en aquesta segona etapa, ara ell ja té 60 anys, cap altre disc ha estat a la mateixa alçada. Per tant, això que fem aquí al Futimer de tant en tant descobrir alguna cosa, també té un punt conservador aquí. S'ha posat el millor disc d'un artista no molt conegut per aquí. Fins la setmana que ve.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.